0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Dilluns, primer dia del mes de juny, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 28 graus de màxima, 10 de mínima. Setmana comença de forma assolellada i ja serà la tònica habitual, tot i que no estarà exempta d'alguns intervals nuvolosos vespertins. Vent de l'est a 15 km hora, que continuarà bufant del mateix lloc en els pròxims dies, i l'índex ultravioleta que balla entre el nivell 8 i el 9. Arranca el mes de juny, arranca una nova setmana i és imminent la convocatòria del Consell Agrari Municipal. Regidor d'Agricultura, Marc Seguera.
2: El Consell Agrari ja està a punt de convocar-se, i si tot va bé, durant les dues primeres setmanes de juny farem la primera sessió del Consell Agrari. Un és el Consell Agrari, que està a punt de convocar-se, ja tenim a tots els representants, estem redactant la convocatòria i posant en ordre del dia per a poder parlar de certs temes importants en este Consell Agrari. Entonces és imminent ja la seva convocatòria.
0: No és l'únic anunci, perquè també Marc Seguer va parlar d'aquest reforç de la prevenció i la informació meteorològica amb una nova estació en el paratge de Sant Josep.
3: És una estació meteorològica que ja està dins de tota la red d'estacions meteorològiques que té Avamet, d'esta associació, on la gent ja pot entrar a consultar el temps que fa ací en Sant Josep, l'aire que fa, la temperatura, la precipitació en aquests moments, o també les estadístiques passades i també la previsió futura que tindrem en el paratge de Sant Josep. Sona que unirà la que ja té Avamet dins de la nostra ciutat, que també té una que està dins i que també està inclosa dins de la xarxa d'estacions meteorològiques.
0: Parlava el regidor d'aquest conveni de col·laboració amb Avamet.
3: Com dic, tindrà aquestes sinergies, però també una ferramenta molt important. A través d'aquest conveni el que aconseguim és que quan algú té alguna incidència provocada per el vent, per l'aigua, i ha de demanar, per exemple, a l'assegurança que pague els danys ocasionats per aquests esdeveniments meteorològics, podrà demanar a l'Ajuntament, a través d'un tràmit electrònic o presencial, un informe meteorològic d'aquest dia, a aquestes hores, quin temps feia, quina precipitació se va acumular en aquest moment, per a que se pugui reclamar, en aquest cas, assegurances, o tindre un document que acredite que sí que se van donar aquestes inclemències meteorològiques, no?, aquest mal temps que va ocasionar aquests danys.
0: Pues precisament allí en la zona de Sant Josep, protagonisme este proper cap de setmana amb la Women Trail. Mar Artola, regidora d'Esports, ens comentava el xocotec canvi que n'hi ha en l'inici i que cal tindre en compte.
4: Un canvi de recorregut en l'inici únicament, perquè per les obres del parc aquàtic pues no podrem córrer per el tros de senda de darrere de la piscina, s'ha fet un recorregut alternatiu, aleshores iniciem del mateix lloc que iniciem, del costat del CAT, creuarem el pont, però baixarem, ens desviarem a la dreta cap al pàrquing, pujarem per la rampeta, per on entrem al pàrquing de Sant Josep, i enfront del club de tenis tornarem a agafar el passeig de Sant Josep.
0: I tornant a l'actualitat de la comunitat educativa, la vaga, que ara de seguida parlarem, infraestructures, sobre el tema del botànic, Maria Cruces, exregidora d'Educació en la Vall, l'altre dia parlava de que no n'hi ha cap informe de conselleria sobre el tema del botànic a Bonilles.
5: Alguns estan dient que n'hi ha un informe de conselleria. No, no és cert, no n'hi ha cap informe, i si n'hi ha, que l'ensenyen. A mi m'agradaria tindre'l i ensenyar-lo. Quan el tinguem, el l'ensenyarem, però és que no n'hi ha cap informe. L'hem tornat a sol·licitar, l'hem sol·licitat moltes vegades, presencialment, directament, per correus, i no ens han donat, no ens han dit que reduïm per a que puga caure. Al reduir, si tu me dius què reduís, què lleve, com ho faig, farem, i serà més gran, més xicotet, però ho farem. Però no tenim aquest informe, i conselleria no ha acceptat encara els projectes, bueno, les memòries que van pujar, i per tant estem ahí. Ho té paralitzat, conselleria, i si no anem junts tots a reivindicar, no. Després, què se pot fer si no n'hi ha metres i conselleria tampoc fa aquest informe? Doncs ahí ens haurem de seure tots i mirar quines són les possibilitats que tenim, però fins que arribem ahí ho està paralitzant, conselleria, i vull que quede molt clar perquè s'estan dient moltes coses.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Pues precisamente sobre la vaga y sobre el tema que han escoltat durant tots aquests dies de aquestes manifestacions perquè no s'han fet en l'època del Botànic, etc. El passat dissabte va estar en la Vall en la presentació de la candidatura com a Jorge Marqués per a les municipals del 2027, l'exconseller Vicent Marsà, i a ell li preguntàvem si és que a ell no l'havien manejat en 8 anys. Aquesta era la resposta.
8: Home, i tant. De fet, nosaltres hem tingut també concentracions, reivindicacions justes del sector. Se van convocar vagues sectorials. Les dues diferències principals han sigut les següents. La primera, com que l'administració educativa, quan nosaltres governàvem, en aquest cas jo mateix com a conseller, compartia plenament els objectius de les reivindicacions del sector, ens sentàvem, negociàvem, pactàvem quina és la manera en què volíem avançar i tots els anys sempre anàvem a més. No vol dir que ho solucionàrem tot. Nosaltres no érem perfectes ni teníem, com tenen ara, els recursos del finançament que ofereix el govern de l'Estat. Això no existia. Però encara així, nosaltres buscàvem els diners d'on fora per a seguir anar avançant i per a fer-ho progressivament, fer-ho de la mà dels sindicats i la comunitat educativa. Per això, quan es manifestaven, no hi havia ni un seguiment tan massiu, ni sobretot durava de forma indefinida perquè no era necessari ja que l'administració estava de la mà. Ara el que està passant és que és una administració que no només no vol avançar, sinó que no reconeix els representants de la comunitat educativa i va en contra d'ells i elles. I per tant el que està fent és sentar-se perquè així li ho han arrencat desenes de milers de docents que han eixit al carrer. La gran diferència. I la següent, no només la qüestió de si ens reivindicaven o no, que sí que ho feien, és que han estat retallant des que han entrat al govern. És a dir, les condicions d'ara són pitjors que el 2023.
7: El missatge que li donava Vicent Marsà a Jorge Marqués, cap de llista en l'acte del dissabte, va ser este.
8: Que gràcies per fer aquest pas endavant, perquè estem segurs que amb ell, continuant el treball fet amb Daròs a l'Ajuntament fins ara, doncs farem de la Vall un lloc molt millor per a viure i que té tot el suport de tots els companys de Compromís i en concret el meu com a diputat de Compromís.
7: Pues precisament Fernando Daròs també ens va confirmar que en llista anirà.
9: Te puc dir un altre nom de la llista, Fernando Daròs. Segur que estaré en la llista perquè la meva intenció és seguir treballant per el nostre poble, seguir treballant per la Vall, per un ajuntament al que porta un 11 anys ja treballant en ell, però del qual pense que n'hi ha que seguir treballant, apostant i sobretot apostant per a tindre un grup de progrés, un grup progressista que treballe per el que nosaltres pensem que són la millor forma de fer política a la Vall, de seguir creixent i de seguir recuperant patrimoni, de seguir treballant per la cultura, de seguir treballant per serveis socials del poble i per tot això. I per a fer això, jo que compten totalment amb mi, que jo estaré.
7: I acte per al proper cap de setmana, i en capítol d'agenda de Ginets i Carreters, José Manuel Marco, president.
10: Dissabte dia 6, anem a fer una classe per a tots els socis que vulguin participar, per tots els socis de l'associació Ginets i Carreters de la Vall d'Uixó que vulguin participar, es donarà el genet professional, que és el mateix que invertir, que fa la masterclass, que és Simón Rodríguez.
7: I també arrencarà el Festival de Màgia als barris. Farmàcia de Guàrdia, en Nules, Mari Carmen Navarra, Puríssima, 89, en la Vall d'Elena, Miralles, plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Dilluns, primer dia del mes de juny, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 28 graus de màxima, de 9 de mínima. Setmana comença de forma assolellada i ja serà la tònica habitual, tot i que no estarà exempta d'alguns intervals nuvolosos vespertins. Vent de l'est a 15 km hora, que continuarà bufant del mateix lloc en els pròxims dies, i l'índex ultravioleta que balla entre el nivell 8 i el 9. Arranca el mes de juny, arranca una nova setmana i és imminent la convocatòria del Consell Agrari Municipal. Regidor d'Agricultura, Marc Seguer.
2: El Consell Agrari ja està a punt de convocar-se, i si tot va bé, durant les dues primeres setmanes de juny farem la primera sessió del Consell Agrari. Un és el Consell Agrari, que està a punt de convocar-se, ja tenim a tots els representants, estem redactant la convocatòria i posant en ordre el dia per a poder parlar de certs temes importants en este Consell Agrari. Entonces és imminent ja la seva convocatòria.
0: No és l'únic anunci, perquè també Marc Seguer va parlar d'aquest reforç de la prevenció i la informació meteorològica amb una nova estació en el paratge de Sant Josep.
3: És una estació meteorològica que ja està dins de tota la red d'estacions meteorològiques que té Avamet, d'esta associació, on la gent ja pot entrar a consultar el temps que fa ací en Sant Josep, l'aire que fa, la temperatura, la precipitació en aquests moments, o també les estadístiques passades i també la previsió futura que tindrem en el paratge de Sant Josep. Sona Conirola, que ja té Avamet dins de la nostra ciutat, que també té una que està dins i que també està inclosa dins de la xarxa d'estacions meteorològiques.
0: Parlava el regidor d'aquest conveni de col·laboració amb Avamet.
3: Com dic, tindrà aquestes sinergies, però també una ferramenta molt important. A través d'aquest conveni el que aconseguim és que quan algú té alguna incidència provocada per el vent, per l'aigua, i ha de demanar, per exemple, l'assegurança que pague els danys ocasionats per aquests esdeveniments meteorològics, podrà demanar a l'Ajuntament, a través d'un tràmit electrònic o presencial, un informe meteorològic d'eixe dia a eixes hores, quin temps feia, quina precipitació se va acumular en aquest moment, per a que es pugui reclamar en aquest cas assegurances o tindre un document que acredite que sí que se van donar aquestes inclemències meteorològiques, no?, aquest mal temps que va ocasionar aquests danys.
0: Pues precisament allí en la zona de Sant Josep, protagonisme este proper cap de setmana amb la Women Trail. Mar Artola, regidora d'Esports, ens comentava el xocotet canvi que n'hi ha en l'inici i que cal tindre en compte.
4: Un canvi de recorregut en l'inici únicament, perquè per les obres del parc aquàtic pues no podrem córrer per el tros de senda de darrere de la piscina. S'ha fet un recorregut alternatiu, aleshores iniciarem del mateix lloc que iniciem, dels costats del costa del Cat, creuarem el pont, però baixarem, ens desviarem a la dreta cap al pàrquing, pujarem per la rampeta, per on entrem al pàrquing de Sant Josep, i enfront del club de tenis tornarem a agafar el passeig de Sant Josep.
0: I tornant a l'actualitat de la comunitat educativa, la vaga, que ara de seguida parlarem, infraestructures, sobre el tema del botànic, Maria Cruces, exregidora d'Educació en la Vall, l'altre dia parlava de que no n'hi ha cap informe de conselleria sobre el tema del botànic a Banilles.
5: Alguns estan dient que n'hi ha un informe de conselleria. No és cert, no n'hi ha cap informe, i si n'hi ha, que l'ensenyen. A mi m'agradaria tindre'l i ensenyar-lo. Quan el tinguem, el l'ensenyarem, però és que no n'hi ha cap informe. L'hem tornat a sol·licitar, l'hem sol·licitat moltes vegades, presencialment, directament, per correus, i no ens han donat, no ens han dit que reduïm per a que puga caure. Al reduir, si tu me dius què reduïs, què lleve, com ho faig, farem, i serà més gran, més xicotet, però ho farem, però no tenim aquest informe, i conselleria no ha acceptat encara els projectes, bueno, les memòries que van pujar, i per tant estem ahí. Ho té paralitzat conselleria, i si no anem junts tots a reivindicar, no. Després, què se pot fer si no n'hi ha metres i conselleria tampoc fa aquest informe? Doncs ahir ens haurem de seure tots i mirar quines són les possibilitats que tenim, però fins que arribem ahir ho està paralitzant conselleria, i vull que quede molt clar perquè s'estan dient moltes coses.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
6: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
8: Pues precisamente sobre la vaga y sobre el tema que han escoltado durante tots estos dies de si estes manifestacions, perquè no s'han fet en l'època del botànic, etc. El passat dissabte va estar en la Vall en la presentació de la candidatura com a Jorge Marqués per a les municipals del 2027, les conseller Vicent Marsà, i a ell li preguntàvem si és que a ell no l'havien manejat en 8 anys. Aquesta era la resposta.
9: Home, i tant. De fet, nosaltres hem tingut també concentracions, reivindicacions justes del sector. Se van convocar vagues sectorials. Les dues diferències principals han sigut les següents. La primera, com que l'administració educativa, quan nosaltres governàvem, en aquest cas jo mateix com a conseller, compartia plenament els objectius de les reivindicacions del sector, ens sentàvem, negociàvem, pactàvem quina és la manera en què volíem avançar i tots els anys sempre anàvem a més. No vol dir que ho solucionàrem tot. Nosaltres no érem perfectes ni teníem, com tenen ara, els recursos del finançament que ofereix el govern de l'Estat. Això no existia. Però encara així, nosaltres buscàvem els diners d'on fora per a seguir anar avançant i per a fer-ho progressivament, fer-ho de la mà dels sindicats i la comunitat educativa. Per això, quan es manifestaven, no hi havia ni un seguiment tan massiu, ni sobretot durava de forma indefinida perquè no era necessari ja que l'administració estava de la mà. Ara el que està passant és que és una administració que no només no vol avançar, sinó que no reconeix els representants de la comunitat educativa i va en contra dels i elles. I per tant el que està fent és sentar-se perquè així li ho han arrencat desenes de milers de docents que han eixit al carrer. La gran diferència. I la següent, no només la qüestió de si ens reivindicaven, no, que sí que ho feien, és que han estat retallant des que han entrat al govern. És a dir, les condicions d'ara són pitjors que el 2023.
8: El missatge que li donava Vicent Marsà a Jorge Marqués, cap de llista en l'acte del dissabte, va ser este.
9: Que gràcies per fer aquest pas endavant, perquè estem segurs que amb ell, continuant el treball fet amb Darós a l'Ajuntament fins ara, doncs farem de la Vall un lloc molt millor per a viure i que té tot el suport de tots els companys de Compromís i en concret el meu com a eurodiputat de Compromís.
8: Pues precisament Fernando Darós també ens va confirmar que en llista anirà.
10: Te puc dir un altre nom de la llista, Fernando Darós. Segur que estaré en la llista perquè la meva intenció és seguir treballant per el nostre poble, seguir treballant per la Vall, per un ajuntament al que porta un 11 anys ja treballant en ell, però del qual pense que n'hi ha que seguir treballant, apostant i sobretot apostant per a tindre un grup de progrés, un grup progressista que treballa per el que nosaltres pensem que són la millor forma de fer política a la Vall, de seguir creixent i de seguir recuperant patrimoni, de seguir treballant per la cultura, de seguir treballant per serveis socials del poble i per tot això. I per a fer això, jo que compten totalment amb mi, que jo estaré.
8: I acte per al proper cap de setmana, i en capítol d'agenda de Gineig i Carreter, José Manuel Marco, president.
11: Dissabte dia 6, anem a fer una classe per a tots els socis que vulguin participar, per tots els socis de l'associació Gineig i Carreters de la Vall d'Uixó que vulguin participar, es donarà el genet professional, que és el mateix que inverteix, que fa la masterclass, que és Simón Rodríguez.
8: I també arrencarà el Festival de Màgia als barris. Farmàcia de Guàrdia, en Nules, Mari Carmen Navarra, Puríssima, 89, en la Vall d'Elena, Miralles, plaça del Centre 2.

0: hoy por hoy.
1: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
4: Sí.
3: Ponga el PIN.
4: No, póngalo usted, 4504.
5: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
6: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
7: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomàs i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomàs i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
8: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
9: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
10: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos, Conforama.
11: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
12: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
13: Cadena Ser. 100 años de radio.

0: Avui per avui. Àngels Barceló.
1: Avui per avui, la Plana Baixa. Vicent Arnau.

Pues no hi ha millor manera que encetar el mes de juny. Ja fa carasses i tot, que m'encanta. Estàs dormint, però quan ve fa carasses. Sents com parasitat i coses així.

0: mos dirà algo.
1: Hola, què tal?
0: Ui, no t'ho senc. Ara,
2: la hola. Primera en la frente.
0: No, provem.
1: Hola, què tal?
0: Ara sí.
2: Ahora, la cuestión es que yo no sabía de qué fer el programa avui. No sabía.
0: Tampoc fa falta dir-ho tot, eh?
2: ¿Qué?
0: Tampoc fa falta dir-ho tot.
2: Pero yo vaig a calzón quitado, ¿vale? Bueno, y le ha preguntat a la intel·ligència artificial, le ha preguntat a Gemini, quines seran les cançons de l'estiu 2026. O sea, pa això no valia la pena. Pero bueno, primer que tot, com esteu? Fa molt de temps que no parlem. Esteu tots bé? M'alegre. Jo sé que no m'heu trobat a faltar, però així estic perquè jo a vosaltres sí. Entonces, quan va ser l'últim?
0: No sabria dir-te, ara. Igual Nadal, Villancicos Búlgaros.
2: Villancicos Búlgaros, eh? El típic programa de Villancicos Búlgaros. Sí. Bueno, pues ja estic així. I anem a parlar de cançons de l'estiu, malauradament no búlgares, perquè segurament les búlgares seran millors, però anem a començar en un caramelet, ¿vale? Después, ja anirem després en el dolor, però primer començarem en un caramelet. El caramelet és que enguany se celebra el 60 aniversari del que possiblement siga el millor disc del pop de tots els temps, no? Penseu, any 1966, Brian Wilson no sabia què fer, estava hasta el gorro ja de les mateixes cançons, li estaven adelantant per la dreta als Beach Boys, li estaven adelantant els Beatles, li estaven adelantant tots els músics pop de l'època, i arriba un moment en què diu, jo estic hasta els ous ja, o sea, jo vull deixar de parlar de la playa, les xiques, la tabla, el surf i tot això, i vull començar a parlar de coses més profundes, sense perdre el que seria la estructura ni aquestes harmonies vocals dels Beach Boys, però entonces se trau esta maravilla de la manera.

digueu que ara mateix no vos estan entrant ganes de ficar-se les xiques en biquini i els xics en un banyador d'aixòs apretats que pareix que te facin més pom del que tens. O sigui, això és mar de xilxes total, tio. Això és xiringuito, tinto de verano, partida de guinyot, ulleres de sol del xino. Això és una maravilla, tio.

0: Tachicato. Es un señor intentan ser Bad Bunny, ¿vale? En el piano dice que suena fatal. El so de la mar al principi. O sea, això és de 2026, fa 60 anys, hem escoltat, que ja es començava una cançó en el so de la mar de fondo i una guitarra acústica, no? I és que està tan cremat tot això, sincerament, eh?
1: Bueno, és un punt.
0: Pachipampum, pachitatum, pachitatum, pachitatum, pachitatum. I ja està, o sigui, això, en els xiringuitos de Moncofa fa mil anys, esta cançó ja sonava. Si no esta, una que era exactament igual. I a més el mateix ritme, no? O sea, lletreta fàcil. Que sí, que sí, que jo no sóc ningú hater ni del reggaeton ni res. I després veureu, que jo no sóc ningú hater del reggaeton, no ho he sigut mai. I és que me coneixen, saben que jo sóc un gran defensor de que la gent disfrute la música. Però se podria fer algo pa que la gent disfrute de veritat. Perquè pa ficar això, o sea, pa este viatge no hacían falta tantes alforjas. O no, Vicent, tu què penses?
1: Lo que pasa es que este no cambiará el disco firmado a casa.
0: Hombre, seguramente no, pero tampoco me va ninguna. O sea, que está bien, que la gente se pase bien, pero eso puede hacer con Sebol. Eso, mira, a mí me agradaba más. Las canciones que feen. ¿Cómo sería el grupo este de así de la Vall? Que feen trap. Este sí que estaba el chino, tío.
1: De barrio.
0: De barrio me molaba en mes caso. Me parecía una propuesta más original. A solo de siempre. No sé. Llévame ya si vos.

0: Y en Junín arrancará el Mundial. A partir de ahora ya con Tenruere.
1: Hombre, ¿y Aso, no te sonaba el Waka Waka, Aso?
0: Aso que acaben de escoltar, no.
1: No, pues a mí me sonaba molt el Waka Waka. Pero es que tenim un altre Waka Waka, que es que además es repetir la fórmula. O sea, esta es la que pareix que siga una de les cançons de l'estiu. Ya anem a escoltar la següent. La següent, que se diu Dai Dai, crec, no? De Shakira. O sea, per favor, en serio, però...
0: Shakira i algú més, Burna Boy.
1: Burna Boy, que no sé qui serà. Segurament és molt conegut i jo no tinc ni idea que també pot ser, però... Pero es una tri Waka Waka, tío. Es que al final no ha sido el Waka Waka. ¿Cuándo va a ser el Waka Waka? ¿En el 92? No sé, ¿cuándo va a ser el Waka Waka?
0: No, normal, en el 2010, ¿no?
1: 2010, bueno, que fa molts anys. ¿Y seguimos igual en la mateixa fórmula? Va, tírali.

0: Això comença en una banda de Latin sonant a bolero de dels anys 50.
1: Suposo que era un contrabaix, no?
0: Bueno, comença tota una banda.
1: Sí, no, però el que sonava ahí, molt guapo i marcant, seria un contrabaix.
0: És possible.
1: Comença molt bé i acaba com camot.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no. I acaba menjant culs. O sigui, cuidao, eh? I ara anem al missatge de la cançó.
1: Ah, sí.
0: Això és on tu i jo tenim el debat.
1: Sí, home, clar. Es comença molt bé, a Nova York, molt bé, una banda, com tu dius, ahí de tot. I de repente, és com si s'han recordat de coses, tinc que pujar les tindre.
0: Jo pense que és el West Side Story del segle XXI. O sea, son puertorriqueños en Nueva York. Bien, si te quieres divertir con Encanto y Comprimón, solo tienes que venir un verano en Nueva York.
1: Y a partir de ahí comienza a lamentarse, que ya se recordasen de cosas.
0: Claro, el West Side Story.
1: Sí, sí, no, no, no, tengo que subir, pase por el bar de no sé qué.
0: Es ella, del West Side Story, que no recuerdo el nom, con alguien, Anita, creo, no recuerdo. Pero bueno, es ella que vol quedarse en Nueva York, que le agrada Nueva York y América, y I like to live in America. Y él, dient-li a ella que això és una merda, o sea, Puerto Rico es mi casa, ¿sabes? O sea, a mí me parece, este tema me parece que té un trasfondo, que a lo mejor no me es Lil Betjo, que també pot ser, que a lo mejor me fique yo romancero, perquè a mí m'agrada i vull justificar-ho, que també pot ser, però jo li veig así, li veig ahí un trasfondo que és West Side Story. I això.
1: Que acaba de fer... Bad Bunny, este, el West Side Story puertorriqueño.
0: No, bueno, West Side Story ya era puertorriqueño. Pero,
1: no, no, pero versión 2026.
0: Versión 2025. O sea...
1: 26.
0: No, pero es que la canción es 2025.
1: Sí, vale.
0: Es versión 2000... Es que me parece que es el West Side Story de hoy en día. Y es que no tendría ningún sentido traure a un señor en pantalones de pinza y una camisa blava y una señora en un vestit en la falda per baix dels genolls en 2026. ¿Por qué? Pues porque el món ha canviat. Entonces, es el West Side Story portat avui en dia. Esta cançó en concret, eh? Després té moltíssimes altres coses. I sempre sense abandonar el fil conductor del disco, que jo crec que és la música d'arrel popular puertorriqueña. I això. I ara ve el segon disco de 2025, que este també el coneixeu tots de sobra, però que és que a mi me pareix que també és inclassificable, que no se pot dir què és. Igual que l'estil de antes era, això quin estil és? És Bad Bunny. Pues crec que este no és ningú estil. És Rosalía.

0: I jo volia acabar en esta frase, ja no xucaio pomste, pomste xucaio mené, perquè això és ucraïnès, per cert. Rosalía, en el seu últim disc, això com a curiositat, posa frases en una muntona d'idiomes i en esta cançó en concret posa una frase d'una personatge històrica ucraïnesa, que és la princesa Olga, que va a vengar la mort del seu home, i és: jo no busco la venganza me busca a mi. Però és que, a banda d'això que ja me pareixia el guinyó, me pareix que és inclassificable. Així n'hi ha saeta, així n'hi ha flamenco, així n'hi ha sons clàssics en aixòs violins, així no n'hi ha pum, pachip, pum, pum, pachip, pum, pum, n'hi ha una altra cosa, en altres cançons del disc que n'hi ha, O sea, que és un altre disc que jo crec que és inclassificable i que el fil conductor del disc traspassa lo musical i té molt que veure en lo estètic, en la essència, en la identitat, té molt més que veure en això que en lo purament musical.
1: Pues maravillas de content. Yo pensé que lo que es inclasificable es el programa de hoy.
0: Está muy pasada de moda hablar de Bad Bunny y de Rosalía, pero yo volía a hacerlo porque no había podido hablar de ello en el programa.
1: Y pero muy breve para tres cosas, porque si no era así, pues tampoco para hacer tres cosas. Así que, bueno, el tirar de ahí les corres para el análisis del mundo de la tabla y a partir de ahora, pues eso, buen mes de juny, buen estiu, y guardan ya els villancicos
0: búlgaros. I toca traure el banyador, ixe, que vos he dit antes.
1: Sí.
0: Fiqueu-se un calcet, tio, o algo així, que això sempre lluís més, eh?
1: Toca anar món.
0: Però fica Pet Sounds, Panamón.
1: Com? Quina?
0: La primera que hem sentit.
1: La primera, la de Xilxes, no?
0: La de Xilxes.
1: Els petos, ahí.
0: Així que bon estiu, estimats i estimades. Oh.

0: Sintonia que ens acompanya el primer dilluns de cada mes i, per tant, avui, primer dia del mes de juny, mes número 6 ja del calendari, arribant a l'equador de l'any i, com diu el jingle, Rosa de la Rosa, Joana Monzonis i també, en el dia d'avui, Esteban Boluda. Què tal? Com esteu? Benvingudes, benvingut, Esteban, al mes de juny. Tot bé?
1: Bon dia a tots i totes.
2: Bon dia.
0: ¿Qué no va a contarnos en el día de hoy? Un chicotet spoiler ya de entrada, va.
1: Un chicotet spoiler es, bueno, lo que ya venim treballant al llarg de tot el curs, des de diferents punts de vista, ¿no? Es un poquet el poder anar, no sé, practicant, educant, transmitint, ¿no? Un pensament crític, un pensament que ens permetisca, no sé, sospesar, ¿no? Tot lo que mos arriba del entorn per a poder funcionar i relacionar-nos de la manera millor possible en els demés, no? Avui volíem enfocar-lo des de, bueno, com tot el model de societat en el que vivim actualment, no? Pues, en algunes qüestions o en moltes qüestions està situant els nostres infants en una situació de molta vulnerabilitat, no? Respecte de les relacions afectivo-sexuals, respecte de la identitat que generem de cada un de nosaltres, no? Com este model de societat, no anem a ficar més cognoms, ja anirà així, com este model de societat que respon a uns interessos concrets, pues situa en esta situació de vulnerabilitat i la importància de que prenguem consciència de la importància d'una educació afectivo-sexual, que ja el curs passat havíem estat parlant molt d'això, la que fem els pares, però també la que se mos transmetís des d'aquest model de societat.
0: I vull pensar que això pot ser reversible, no, Rosa?
1: Uau! Ai, Vicent, hem dit
0: que era un spoiler.
1: Clar, a veure, reversible en la mesura...
0: Perquè és que si diem que sí, la gent diu, pues me quede, perquè hi ha esperança.
3: Ah, vale, va, pues és reversible. Clar
1: que sí, és
3: reversible. Hay esperanza.
4: Consultar-la, també en nuestras redes sociales.
1: Estudiàvem quan van començar a parlar d'això de la ecologia, del medi ambient, que diem, pensar en global i actuar en local, no? Pues jo crec que en este cas és semblant, és semblant, no? De dir, però si jo no tinc consciència de, a nivell global, què està passant i què se m'està transmitint, pues en el dia a dia, en lo xicotet, pues jo no podré treballar en els meus fills, en el meu entorn, aquestes coses, no? Per això és important veure la globalitat i fer en el nostre dia a dia.
3: Sí, al final el programa és per a les famílies, no? I aleshores, com a pares i mares, lo que deia Rosa, han de fer aquest treball de consciència, de ser conscients de com nosaltres estem transmitint, perquè abans ho diem, no? Que quan eduquem, quan pensem que no estem educant, estem educant moltíssim més. Uh-huh. Aleshores, el ser conscient mos ajuda, no? A aquesta reversibilitat.
1: Sí, sí.
0: Esteban, què apuntem ahí? Allà d'entrada, eh?
2: Bueno, és de veres que durant tot este curs, no, hem estat un poquet parlant sobre l'educació afectiva sexual, sobre el respecte, sobre les xarxes, i també volíem, pues, no sé, lligar un poquet en este programa, no, que ja estem acabant el curs, també parlar sobre, pues, bueno, com la música, no, el cine, la publicitat, la cosmètica, tot, la roba, no, pues, com a pares també tenim un paper ahí important i fonamental, no? Perquè veiem que els nostres fills i filles, pues, també cada vegada, pues, estan, pues, més cosificats, no? Que cada vegada aquesta cosificació apareix més pronter.
1: Cosificació i també respecte del tema que volíem abordar, no? A nivell una sexualització, no? En la infància, uh-huh. que no correspon, o sigui, la sexualitat en la infància té unes connotacions totalment diferents a les que estem transmitint, no? A gran escala, no? Entonces, ficar els xiquets en aquesta situació, en aquest model, els fica en un risc. Els fica en un risc de, no només de que puguen establir relacions inadequades en els iguals o en la seva vida habitual, sinó en un risc de que se'ls puga fer algo, no? De que persones que tinguen, que estiguen en un nivell superior puguen fer un abús d'esta sexualització, uh-huh. hipersexualització que se fa en la infància, no?
2: Nosaltres, perdona, Joana, que abans parlant amb tu, no? D'este tema del cos, no? Tan important, també parlàvem que incluso en Estats Units, no, els pediatres quan atenen a un xiquet, a un nadó, pues no el toquen sense més, no? No vull dir, no li lleven el body, no? Com que li expliquen al xiquet el que li estan fent, no? I això respecte, ese plantejament ja des de nadons, des de bebès, que t'estan respectant el teu cos, que crec que és primordial i crec que és el primer pas, no? I al final això també és educar des de la infància. Quan des del pas número 1, que el teu, és el teu cos i és el dret a que el respecten, el teu cos. I crec que nosaltres, per això, és una xicoteta llavor que també hem de començar a introduir.
3: Des de lo que tu dius, a mi m'apleguen dos coses, no? Una per un costat és... que el xiquet vagi aprenent, encara que sigui un bebé de 2 mesos, no? Uh-huh. Que és respectat, i sobretot, per a mi la més important és com els adults han d'incorporar aquesta mirada de que han de respectar el bebé, que el bebé no és... com és un bebé no té drets, no té, no? Que té consciència i que jo tinc que respectar-lo, igual que només ocorriria... No? La teva vaig anar jo al metge i me tenien que auscultar, evidentment no fan pum i t'ausculten, te diuen te vaig a auscultar, alça la camiseta, no? Pues un poquet també en el bebè. I també en relació amb el que estava dient antes Rosa de la sexualitat, de com estem sexualitzant, m'arriba una cosa també, que per el tema de la música, pel tema de la roba, que a voltes no parlem, i és el tema de l'eròtica, no? De com s'està, perquè d'ahir jo crec que mos du més a tot el tema de l'abús i tot el tema de la vulnerabilitat, perquè si estem cosificant, al final igual m'estic ratllant un poc, que vosaltres torneu-me a redirigir, però si estem cosificant, me dona la sensació que anem com a la part més de producte, no? Que al final és el que és el sistema en el que estem, intentar que siguin producte i tot allò, no? N'hi ha una frase que diu, si no te costa diners perquè el producte eres tu, no? Si no val diners és perquè eres tu el producte.
0: Quan parles de la música, exactament a què te refereix, Joana?
3: Bueno, incorporàvem l'altre dia, bueno, parlant-lo, a la música és, que no sé si és, perquè tota no tenim per què generalitzar, però el tipus sí. Reggaeton, sí. Això és una música en un missatge prou...
0: Les lletres, no? És el que volíem fer la
3: paral·la. Les lletres i el ritme.
2: Bueno, el ritme, els baix, no? Vull dir que a vegades també ens fa gràcia, no?
0: La scenografia,
2: no? Quan una xiqueta de 6 anys pues, canta una cançó de reggaeton que fa el ball sexualitzat,
3: no? I el ball és eròtic.
2: Eso es.
3: És el que volia incorporar.
0: Sí.
2: I això, i que de vegades als adults ens fa gràcia, però hem de pensar
3: que quan està fent en ball eròtic estem ficant-lo en una situació de vulnerabilitat. Perquè entre els xiquets no existeix l'eròtica, a lo millor com...
1: Sí, però això ho diem al principi, que sexualitzar en una etapa en la que la sexualitat se viu d'una altra manera, i això ja hem parlat altres vegades, però a més encara que siguen una etapa més tardia, però que ja venim arrastrant des de xicotets, això no és la sexualitat tampoc. Encara que en el moment evolutiu tota l'eròtica, tot el tema de relacions sexuals, tot això forma part de la vida del ser humà, però aquesta relació que s'estableix de poder o de submissió,
3: de poder,
1: i de submissió és el que no és adequat, evidentment la música, el ball, tot està bé, no? Però és aquest missatge subliminar que se'ns està transmitint, però és que estem parlant de la música i podem parlar de la publicitat, dels dibuixos animats, de, bueno, ara no sé si n'hi ha dibuixos animats, no? Però
0: raros, però n'hi ha.
1: Sí, de les sèries, vull dir, el cine a lo millor és des de sempre, però com ara està tot tan generalitzat, tan arriba a tot el món i a totes les edats, no? Entonces, ser conscients de que això té un missatge que no és l'adequat i que no hem de confondre en la llibertat, en l'empoderament, que tot això està molt bé, perquè hem tingut èpoques pues, de molta restricció respecte d'estos temes, no? Però no s'ha de confondre perquè situa les persones en risc, en una situació de vulnerabilitat.
3: I que crec que no és casual que en les pel·lícules o que en la moda utilitzi a xiquets o que utilitzi i fiqui aquestes imatges. I això m'ha connectat a escoltar-te en... Claro, jo som més del tema d'addicció, no? Entonces, en el tema que moltes vegades parlàvem del tabac, que el tabac està prohibit fer propaganda, no? Que està prohibit la publicitat, però moltes vegades en escenes de pel·lícules i algú fumant, sí, sí, i dius, realment fa falta que aquesta persona isca fumant? Vull dir, aquesta escena podria ser igual sense estar fumant un cigarro? Pues no és casual que estigui fumant un cigarro. Vull dir, segurament alguna empresa de relacionada amb el tabac està... Exacte, la indústria. Pues igual mos pot passar en l'altre que estem parlant. No és casual. Per això fa el treball de consciència dels pares, no? De ser aquest pensament crític que veníem treballant l'anterior setmana. No és casualitat que ara les xiquetes o els xiquets tinguin vestir d'una manera determinada, que la música tinga un llenguatge i que estiga tan brutal, perquè al final jo entenc que vosaltres com a emissores de ràdio, entre cometes, no ho sé, m'estic ficant en un jardí, igual, també tenia una pressió a que n'hi hagués una música o una altra, no? Vicent, no ho sé.
5: Bueno, no crec que mos contestes. Bueno,
2: al final...
0: El comodín de...
3: del públic.
2: No, però al final tot va en base als diners. Vull dir, és tot un negoci. Vull dir, és que... tot es basa... Al final, qui paga? Per què ells fumant? Pues perquè aquesta empresa paga. Per què aquesta marca ells? Pues perquè paga.
3: Entonces... perquè estem utilitzant els xiquets en això.
2: Què es vol traure d'ahir, no? Al final són interessos també, econòmics. Uh-huh. I on hi ha que anar és a aquestes empreses, a aquestes grans...
3: clar, però macro. Ja no sols això, sinó... Si jo sóc com a pare i mare, soc conscient, que... No, ho diré de tabac perquè és més fàcil, sí, sí, però que l'escena seria el mateix, sense estar fumant, també de ser conscient de dir, per què estan utilitzant aquesta imatge, què està transmitint, perquè si l'escena és que una se relaja quan se fuma un cigarro, pues transmitís, no?
0: Mira que tot això semblava que havia millorat moltíssim. Jo ara volia fer un comentari, estava pensant, no sé si fer o no, perquè si el faig diran, hòstia, això sí que és vintage, no? Això denota ja que ho va tenint d'una certa edat, però clar, m'ha vingut el pensament, per exemple, unes declaracions de Brooksills, no sé si se'n recordeu, o
3: és molt vintage per mi. És broma,
0: de gent d'aixina, no? que al pas dels anys confessava que bueno, perquè sí, pues que era molt jove i que suportava el guió i que tal, però que després efectivament la pregunta que es feia, hòstia, i això sento una xiqueta, perquè tu tenies la mateixa edat llavors quan ella ho feia i tu fes, mare Déu, què està fent i per què, no? I efectivament, en el cap dels anys acaben confessant que tot això ha acabat portant-los, pues, jo no ho gastaré ara l'expressió correcta, però un trauma o una cosa no superada, i que tenen en compte que realment, clar, ella no tenia ni voluntarietat ni decidir, però és que van decidir per ella, i ara direm, bueno, eren altres èpoques, però pues ara és una altra. Jo pensava que tot això estava molt superat. No. Disculpeu si el comentari no és encertat.
3: Crec que és superencertat.
5: No? Sí, no, l'altre dia escoltaven l'exemple de, jo no sé noms perquè se m'olviden, l'actriu que ha fet la sèrie de Stranger Things, que és de recent, de fa uns anys,
0: no massa,
5: quan va començar a fer-la, pues era també una xiqueta, xicoteta, sí, i manifestava la queixa de que a ella, quan tenia que ir a qualsevol acte, a qualsevol promoció de lo que fora, pues li feien vestir-se d'una manera
2: d'una persona
5: més major i, però més major, però en una connotació molt sexualitzada, i que això era, és que no recordo ara la paraula que dia, no? Però com que le
3: repugnava,
5: no?
0: Sí,
5: era repugnante. Uh-huh. Entonces, clar, no és una cosa que fa temps, o sigui, fa anys, també passava, però és que ara està tot molt globalitzat,
0: sí,
5: i és... A veure, que al millor així...
2: Però és que el TikTok també, per a xiquetes, xiquets, bueno, més xiquetes, que l'utilitzen també amb 12 anys, que no tenen edat, però salten vídeos i clar, com són els baix, hipersexualitzats, tots. Mm. Vull dir, i els pares ho normalitzen també, molts pares.
5: Mira, inclús no és que se normalitze, que els pares normalitzem que això se fa i ja està, sinó que nosaltres... mateixos, bueno, els pares jo no tinc, no penso res, no? Ni meu ni de ningú, vull dir, però que els mateixos pares pensem i aplaudim fotos dels nostres fills, de les nostres filles, pues això, que si les ungles ben pintades, que si una postura tal, que si... Entonces, clar, això, nosaltres també estem ficant en risc, perquè estem donant una imatge que no correspon. Clar. No correspon.
2: Clar, si és que ara en majors, en l'aniversari dels 18 anys, s'estan regalant xeques per a punxar-se botox o àcido, Clar, estem en
0: aquest punt. Això és tremendo, això que estàs comentant, Esteban.
2: Clar, vull dir, en, si és que en aquestes edats, el cutis, o és que la cosmètica, si te'n vas a tendes d'ací de l'avinguda, cor de Jesús i tal, i veus a xiquetes comprant-se mascarilles per a la cara en 12 anys, i què dius?
5: Clar, pareix que sigam uns carcas, Vicent, perquè nosaltres som ja d'una edat, però és que el que volem és... que no, que mos donem compte de que això no és adequat per a nosaltres, per als nostres infants, i que mos donem compte dels interessos que n'hi ha darrere d'això, perquè acabem normalitzant
3: situacions de vulnerabilitat.
2: I què podem fer?
5: Anem. Mos quedem ahí en el
3: peligro i no. Jo crec que lo primer que per a mi és molt important és que lo que estem parlant, no? Que estem dient que això són ficar els nostres fills en situació de vulnerabilitat. Perquè estem per un costat llevant-nos la infantesa tan enriquidora, per l'altre costat, una cosa que, perquè Rosa estava antes parlant-lo i me pareix molt important que digués aquestes xifres, no? Jo no me les sé, però tu les tenies més fresquetes, no?
5: Espeluznant, no?
3: De tot això, com comporta aquesta normalització, que ja no veiem que són xiquets, veiem que són xiquets adults, o no sé quina paraula se podria utilitzar, perquè la que siga segur que és incorrecta, no? Però, i que això comporta que després...
5: Sí, mira, un dato que mos donaven l'altre dia. En Espanya, 40.000 homes a l'any fan viatges de turisme per a mantindre relacions en menors d'edat. Vull dir, això és espeluznant, vull dir, i som un país desenvolupat i se suposa que en tots els drets en auge, i 40.000 homes estan viatjant per abusar, perquè això és una violència de xiquetes, encara que siga
3: el viatge, perquè com en Espanya no... en teoria, però després també...
5: Però... Sí, però també, també llegim que Espanya, parlant així, no, de la trata de persones, de l'explotació sexual, no? Espanya és un país que rep aquestes situacions, que fa de trànsit cap a altres països, però és un país d'origen d'aquestes situacions. Jo quan ho vaig llegir m'explotava el cap, perquè no dona crèdit que se suposa que som, vivim en la part occident, no? En la part que se suposa que tenim tot el dret de l'estat de benestar, del dret de tot, en, bueno, en certa coherència, i que, a veure, que no dic que això se faça institucionalment, evidentment, no?
3: Però
5: la concepció que n'hi ha és que això se pot fer.
3: Jo crec que és important que ho parlem, perquè a voltes llegim articles i coses de que l'època no sé què, com s'abusa
6: a Espanya. Una...
3: És important, és dir, l'època d'abans, i ara s'està passant.
2: Clar,
3: també.
2: Clar. No, i que la gent que ens escolte que sàpiga que també al final no ho has llegit de qualsevol lloc, sinó al final és una formació que estem rebent del SANA, que és de la Generalitat, per un tema d'abusos i tal, que al final és informació contrastada.
3: Sí, perquè... Save the Children, no?
2: Correcte, sí, que no són dades que al final isquem de qualsevol lloc, no.
3: A l'hora del que estàvem parlant, no? El tema de prevenció i com acompanyem els nostres fills, un tema és este, no?
5: Primer hem de ser conscients.
3: Què està passant?
2: Això és. La primera, la consciència, no? De què està passant, no? I el fer-lo reflexionar també. Jo què sé, a través de les xarxes també el preguntar-los, no? Com els fas sentir, no? El que estàs veient. O que segueixes a este influencer, tu què creus que t'aporta, què no t'aporta? Quina imatge de relació té? No sé, com... No sé, que es fem pensar també en lo que es transmitixen els seus referents.
3: Sí, i replegant lo que tu dius, no, d'abans de lo dels pediatres, de la importància de que siguin conscients del que el cos és meu i per tant jo he de fer-me respectar i no tinc ningú per què tocar-lo si jo no vull que me'l toquen, no? També n'hi ha un que és que els donem informació veraç i adequada a l'edat. Tenim que estar informats de lo que significa tot el tema de la sexualitat, les relacions, l'afectivitat, en cada edat. Perquè existeix des de zero, des de que naixen hi ha sexualitat i hi ha afectivitat en els nostres, i el tema del plaer que també parla, no?
2: Jo crec que des de casa que també pues, oferim, no? Un espai pues, segur d'escolta, de respecte, perquè així construirem una base sòlida per a que ells també es puguen relacionar amb altra gent des de la confiança, des de l'autocura, des del respecte també.
3: I com tu dius, que, la, que nosaltres siguem aquesta base, no? Mm-hmm. Com, ara me vengo a la ment els que fan expedicions, no? Que tenen sempre la... Com se diu? La,
5: el campamento base.
3: El campamento base, sí. No? Doncs pues que els pares siguem això també, el campamento base, on ells poden anar a exposar...
2: A buscar coses, no? A fer no, noves aventures, a conèixer món, a conèixer món, això és.
3: Però que sapen que quan tornen a casa no van a ser juzgats per lo que han sentit, ni per lo que han viscut, ni per lo que expressen, perquè a voltes t'expressen comentaris o t'expressen coses que venen del seu grup, de d'aquesta expedició que han fet, no? I han conegut un grup i ells han de vindre a casa i contar-lo des de lo que han viscut, encara que nosaltres pensem que és la major aberració del món mundial, però des d'aquesta escolta es podré, i des del pensament crític que dius tu, Esteban, no? Es podrem anar reconduint perquè facin aquesta consciència i de dir, madre mia, això no és el que toca.
0: No vull baixar-vos el suflé, però crec que quan no se regule millor tot el tema de les xarxes que sembla
2: sí,
0: que...
2: Això, això...
3: Ah, això també ha salido.
2: Sí, també ho hem abordat i hem dit, mira, com ja ho havíem parlat, tal, no entrarà en perill,
3: no,
2: però sí que... No, no.
5: Estem molt emocionats, doncs.
3: Sí, reservem-nos el...
5: No, digues, digues, Esteban,
2: no,
5: que
2: no,
5: estàs
2: no,
5: parlant.
2: Vale.
5: No, però és que hem de pensar que tot això respon a uns interessos concrets.
0: Exacte.
5: Que no és per casualitat, que respon a uns interessos. Entonces...
6: A seguir a diario hasta el próximo día 12.
5: Però per lo menos que sapiguem que respon a uns interessos.
3: Cuidado, està regulat?
0: He dit millor, millor, perquè ja veus tu que...
2: Correcte,
0: és que sembla una competició entre els minuts i menudes ja. Pues el meu TikTok té que ser millor. Pues jo també tinc que demostrar que... Mira, que m'he fet el que dia Rosa. I claro, si estan competint a veure... Encara que pensen ells que de forma innocenta o es pares. Però si total està lluint de les ungles que li han quedat molt boniques. No, és el que n'hi ha darrere.
3: Però quan dic que està regulat i dius millor,
0: sí.
3: Per un costat està intentant regular que els menors no accedisquen, no?
0: Claro.
3: Per altre costat està regulat que n'hi ha xarxes que a certa edat no se pot accedir i sabem tot el món que n'hi ha molts que estan accedint.
0: Sí, sí, claro.
3: Entonces la regulació ja no seria regular, sinó el tema de la sanció, és a dir, que mos fiquem
0: que
3: en el lloc.
0: Exacte,
3: no? Mos fiquem en el lloc, però claro, com dirà Rosa... Es que estamos hablando con...
2: Con grandes... Sí, claro.
3: Con grandes intereses,
2: que,
3: ¿no?
2: Que tornem a lo mateix.
0: Però això ha sigut també el vostre motiu, el vostre treball de tota esta temporada.
3: Exacte.
0: que tancarem en dos mesos, mira, també en juny, però fins al final de juliol. I l'agenda de tot això com aneu? D'aixes xerrades que feu? Vull dir, crec que també n'hi ha alguna cosa, no, Rosa?
5: Pues mira, sí, tenim...
3: Les tertúlies.
5: Les tertúlies de dilluns i dijous.
3: Bueno, avui és el dilluns.
5: Sí.
0: Avui és el dilluns.
3: A veure, això ja me volia tirar, llevar-me-lo, no? Que avui a les 6 tenim les tertúlies de pares i mares amb fills adolescents, bueno, de 12 a 18 anys,
0: sí.
3: Que és un espai, pues, això, per a poder treballar aquestes coses.
5: Després també estan les tertúlies de matí per a famílies en xiquets més menudets.
3: A les 10 i mitja. I avui també tenim
5: els tallers del CDIA, del Centre de Desenvolupament d'Atenció Temprana, que, bueno, el mes passat ja van començar un altre tonga de tallers.
3: Sí, que van vindre.
5: Sí, i avui faran pues, també a les 3 de la vesprada i continuaran parlant també sobre el tema de la conducta, no? De tot el que n'hi ha darrere d'una conducta inapropiada, per dir-ho d'alguna manera, no inapropiada, sinó que ens transmeten els nostres fills en aquestes conductes.
3: Sí, ells parlen un poc, no, sí. D'això de com, davant d'una conducta, de com acompanyar-los, no? I que si la primera, en la que se va fer a maig, va ser la més teòrica, que és un poc, me recordava el mateix que diem antes, no? La part global, la part teòrica, doncs pues avui el que van a treballar és la part més pràctica, no? De que les famílies puguen experimentar, no?
5: Sí. I després tindrem el dimecres de 7 de juny, en el taller de preparació a la maternitat que fan en el centre de salut, pues participarem també en un dels nostres tallers, que és el de com canvien les relacions familiars després del naixement dels nostres fills, d'un fill.
0: Consideracions finals?
3: Uau!
0: Se creu el silenci.
2: Sí.
3: Bueno, jo crec que és el que venim dient durant tot l'any, no? Cada mes que hem anat apropant-nos, que siguem conscients els pares a l'hora d'acompanyar, que tenim que ser esa no sé què base, que ara no me recorde.
2: Campamento base.
3: Ese campamento base, sí. No? De ajudar, sí. A reflexionar, a sentir-se acollits i respetats.
2: Sí, perquè parlar en casa, no? Amb els nostres fills al final és aprofitar, és donar resposta, no, a les seues curiositats, a les seues inquietuds, no? I és obrir-nos també nosaltres i oferir-los i la informació que necessita.
7: Canàries.
2: Realment, per al seu dia a dia. Amén.
5: Jo torno a insistir en el mateix. De nosaltres com a pares, cap avall en els nostres fills, cap avall, per
3: sí,
5: dir-lo,
3: sí, sí.
5: D'alguna manera, no? Cap avall en els nostres fills, tot ells, i s'estar, però també cap a dalt, en el sentit de tot el que n'hi ha que mos maneja i que mos trasllada, pues, ser conscients, i que quan fem les reflexions, moltes vegades en els contextes aixina més naturals de casa, dels amics i tal, que exagerats que sou, que exagerats que sou, per què penseu que això és aixina? És que és aixina, que n'hi ha uns interessos per darrere, i hem de ser conscients. Podrem canviar més o menys? No.
3: Exacte.
5: Però, bueno, però hem de ser conscients per a poder transmetre, claro, que això és aixina.
2: Però és que quan va començar la tablet, el mòbil amb els infants, pues bueno, és que ara ja està tenint aquestes conseqüències.
3: Sí,
2: vull dir, això ja s'avisava, ja s'alertava, i ara pues, estem pagant-ho. Pues lo mateix amb tot, amb les xarxes socials, perquè estem veient-ho també ja que cada vegada hi ha més autolesions.
3: Tema de salut mental, sí.
2: Amb adolescents o xiquets i xiquetes de curta edat, vull dir, autolesions. És que estem en un punt també...
3: Exigències, no?
2: Claro, per al cos. Però bueno, ja serà per a conclusió.
8: Esteu concluint, sí.
5: Tenim un altre...
3: Jo vull dir una altra cosa, i és que moltes vegades ens quedem en el parlar de nostres fills, no? Hem de parlar, hem d'ajudar-los a reflexionar. Pensem molt, molt, molt que sense parlar estem educant.
5: Evidentment, és que som el model, sempre ho diem, que som el model, vull dir... Pues, a vegades el xiste, no? Mon pare me diu que apaga el mòbil i ell està ahí, que està tot el dia en el mòbil, tot el dia en el mòbil. Com tinc... Clar, entonces... Som el model, som el referent per ells, no? Entonces sí, con hechos y con tot, en tot, sí.
8: I pel pròxim mes ja donarem tasques, per a les famílies, per a l'estiu, com serà ja el programa estival, per a que...
3: A l'estiu què tenim que fer? Més que
5: banyar-nos
3: a la platja,
8: sí, no, però,
3: perquè en la calor que...
8: Però el que acaba de nomenar Rosa també, a l'hora de dir, tot el dia en el diari, després me diu a mi que...
2: Dedicar los temps, els nostres fills,
5: sí, dedicar los temps. Disfrutar, sí.
8: I si no li dediques en agost, com vas a dedicar després? Quan torna a començar el curs, sí, i que comença tot. Joana, per favor.
2: Tots són extraescolars, ja. El ritme és molt fred.

0: Dilluns, primer dia del mes de juny del 2026, repassem ara l'actualitat local i comarcal en este inici de mes en què ens portarà i a no massa tardar, segons les declaracions fetes per el regidor d'Agricultura, Marc Seguer, la imminent convocatòria del Consell Agrari Local, després de molt de temps.
1: El Consell Agrari ja està a punt de convocar-se i, si tot va bé, durant les dues primeres setmanes de juny farem la primera sessió del Consell Agrari. Un és el Consell Agrari que està a punt de convocar-se, ja tenim a tots els representants, estem redactant la convocatòria i posant en ordre del dia per a poder parlar de certs temes importants en aquest Consell Agrari. Entonces és imminent ja la seva convocatòria.
0: Com imminent és també el Festival de Màgia als Barris. Esta primera setmana de juny arranca. Tots recordem les paraules la regidora de l'àrea, Zaida Moreno.
2: Divendres, dissabte i diumenge, comença el divendres 5. I començarem com sempre, no? Divendres pel matí, en aquestes accions socials que tenim, on les màximes van fins al centre ocupacional del Belcaire, el centre de dia de la Sagrada Família i també per a Faniat. I després ja començarem per la vesprada a anar per tots i cadascun dels barris del nostre municipi, començant pel barri del Carmadall. Vos convide a totes i a tots, no? Perquè ho fem d'una forma...
3: Trump ha hecho estas declaraciones.
2: No repetísen en los chiquetes y chiquetes.
0: Pues la anima mate.
3: Sin embargo, según fuentes cercanas a la negociación.
0: La Bay, Frank Cubéis, el Mac Orbit.
4: Tenemos este año a Carlos Adriano, un mago de arte.
3: Aspectos como el control
4: de magia, tanto en Argentina como en Italia como en España. Viene por primera vez a la Bay de Uso Dania Díaz desde Venezuela. Y Dania, bueno, tiene una trayectoria increíble, es premio en Latinoamérica en el famoso Festival del Flashoma, uno de los más prestigiosos del mundo, premio nacional de España, fue finalista en Got Talent y estuvo en Las Vegas y consiguió engañar a Pena en Tele, uno de los shows de televisión más importantes en Las Vegas, ¿no? Quiero continuar diciendo que viene el mago Patsy, ya lo tuvimos aquí hace 4 años, pero muchísima gente me ha pedido que por favor que volviese con su nuevo espectáculo. Él es campeón del mundo de magia de calle. Vendrá Oliver, desde España también, especialista en magia cómica. Liuba, desde Ucrania, que ella es especialista en magia visual, manipulación, hace unos números espectaculares de magia visual, vais a alucinar.
0: Tots hem volgut que el començament d'este mes de juny siga a tope, com per exemple també Gineig i Carreters celebra este cap de setmana en la valla, això que ens contava el president de l'associació, José Manuel Marco.
5: Dissabte dia 6 anem a fer una classe per a tots els socis que vulguin participar, encara està oberta la inscripció. Per tots els socis de l'associació Gineig i Carreters de la Vall d'Uixó que vulguin participar, es donarà el genet professional, que és el mateix que fa la masterclass, que és Simón Rodríguez. És campió de la Comunitat Valenciana i actualment està competint a nivell d'Espanya. O sigui que és un referent en el món del cavall, així en la Comunitat Valenciana. Pues a les 9 del matí es començarà la classe per als socis. De moment n'hi han apuntats entre 8 i 9 socis. Intentarem que els horaris, perquè en el món del cavall 2 i 2 no són 4,
0: claro.
5: Tu dius 40 minuts per cavall, però a lo millor uno en 30 minuts ho ha fet bé i acabem, un altre necessita una hora. Intentarem que els horaris estiguen tot prou ben quadrats i a continuació farem la masterclass. La masterclass consistís entre Simón Rodríguez té a 5 o 6 cavalls que són d'alumnes d'ell, cada cavall el monta un alumne i ensenya des d'un potro hasta un caballo a domar.
0: Esta primera semana de juny també anem a tindre la Women Trail, regidora d'esport de l'Ajuntament de la Vall, Mar Arzo.
6: Un canvi de recorregut en l'inici únicament, perquè per les obres del parc aquàtic pues no podrem córrer per el tros de senda de darrere de la piscina. S'ha fet un recorregut alternatiu, aleshores iniciem del mateix lloc que iniciem, del costa del Cat, creuarem el pont, però baixarem, ens desviarem a la dreta cap al pàrquing, pujarem per la rampeta, per on entrem al pàrquing de Sant Josep, i enfront del club de tenis tornarem a agafar el passeig de Sant Josep, ¿vale? El passeig que va a les coves, tornarem a creuar el pont i ja ens desviarem a la dreta. Aleshores serà un poquet un matí burrillo, tornarem al mateix lloc d'eixida, al mateix lloc de l'arc, i ahir ja farem la senda normal. Aleshores, el club ha fet una publicació la setmana passada divendres ja informant del nou recorregut.
0: Una agenda que ve forta perquè l'Ajuntament d'Almenara presenta també la programació d'activitats prevista per a este mes, una agenda que reuneix exposicions, visites guiades, propostes teatrals i musicals, i en definitiva pues, va ser un no parar perquè també s'arreplega el recorregut pel conjunt memorial del darrere del castell, la línia X i Z, i això sí, per a algun tipus d'activitats es necessitarà inscripció prèvia en la Turist Info del Molí d'Arròs d'Almenara.
7: En Caixa Laval Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
8: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa Laval Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
10: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere.
11: Acusaciones supuestamente
10: ilícitas. Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio y Teñorenga en Baiduizó. Te esperamos.
12: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Del passat cap de setmana ja saben que se va donar el tret d'eixida la candidatura de Jorge Marqués com a cap de llista per a les eleccions municipals del 2027 a la Vall, amb la presència de l'exconseller de Cultura i actual eurodiputat per Compromís, Vicent Marsà. Marsà considera que no és pront que s'hagi fet oficial, quan encara falta un any.
13: Jo crec que és pertinent, adequat, i crec que és el que s'ha de fer. La gent necessita saber quines són les nostres propostes, com anem a construir una ciutat adequada a la realitat que vivim i quines són les nostres ambicions. I això s'ha de fer, explicar i escoltar moltíssim a la gent durant més d'un any.
0: També este missatge li enviava al cap de llista.
13: Que gràcies per fer aquest pas endavant, perquè estem segurs que amb ell, continuant el treball fet amb Daròs a l'Ajuntament fins ara, doncs farem de la Vall un lloc molt millor per a viure i que té tot el suport de tots els companys de Compromís i en concret el meu com a eurodiputat de Compromís.
0: I de la vaga educativa, este missatge de la exregidora d'Educació en l'Ajuntament de la Vall, Maria Cruces, sobre que estiguin tranquils els pares i les mares dels alumnes que no van a sentir-se perjudicats.
14: Tenia molt de pare que està preocupat, sobretot a nivell de batxillerat, de què va passar, no han donat temari. Bé, són tres setmanes, podran ser quatre, no ho sé, jo espero que no s'allargui molt, però no sabem quan entrem en una vaga indefinida, no sabem el final, sabem el dia que comença, però no quan acaba, però poden estar tranquils que el que no anem a fer és perjudicar a l'alumnat. L'alumnat no va eixir perjudicat d'esta vaga, esta vaga la fem perquè volem que isca reforçat i que les condicions en les que estudien siguin molt millor. Per tant, tranquil·litat a les famílies, també recorde que els alumnes més majors estan també, n'hi ha una vaga d'estudiants convocada, que també estan recolzant, i les famílies estan recolzant també.
0: I Maria Cruces, que dia també que no hi ha cap informe de conselleria sobre el tema de la infraestructura del Botànic.
14: Estan dient que n'hi ha un informe de conselleria, no és cert, no n'hi ha cap informe, i si n'hi ha que l'ensenyen.
15: Hoy en Deportes hablamos de la...
14: Quan el tinguem, l'ensenyarem, però és que no n'hi ha cap informe, l'hem tornat a sol·licitar, l'hem sol·licitat moltes vegades.
15: Les contamos que la selección de Alemania... De...
14: ...por correus, i no ens han donat, no ens han dit que reduïm per a que puga caure. Al reduir, si tu me dius que reduís, que lleve, com ho faig... farem i serà més gran, més xicotet, però ho farem, però no tenim aquest informe i conselleria no ha acceptat encara els projectes, bueno, les memòries que van pujar i per tant estem ahí, ho té paralitzat conselleria, i si no anem junts tots a reivindicar, No. Després, què se pot fer si no n'hi ha metres i conselleria tampoc fa informe? Doncs ahir ens haurem de seure tots i mirar quines són les possibilitats que tenim. Però fins que arribem ahir ho està paralitzant conselleria i vull que quede molt clar perquè s'estan dient moltes coses.
0: L'Ajuntament de la Vall instal·la una nova estació meteorològica amb cap d'alímetre i una càmera web en temps real i signa un conveni de col·laboració amb Avamet. Marc Seguer.
16: És una estació meteorològica que ja està dins de tota la red d'estacions meteorològiques que té Avamet, d'esta associació, on la gent ja pot entrar a consultar el temps que fa ací en Sant Josep, l'aire que fa, la temperatura, la precipitació en aquests moments, o també les estadístiques passades i també la previsió futura que tindrem en el paratge de Sant Josep.
0: I aquesta cosa molt útil també, que permetrà aquest conveni amb Avamet.
16: Com dic, tindrà aquestes xineses, però també una ferramenta molt important. A través d'aquest conveni el que aconseguim és que quan algú té alguna incidència provocada per el vent, per l'aigua, i ha de demanar, per exemple, a l'assegurança que pague els danys ocasionats per aquests esdeveniments meteorològics, podrà demanar a l'Ajuntament, a través d'un tràmit electrònic o presencial, un informe meteorològic d'eixe dia a eixes hores, quin temps feia, quina precipitació se va acumular en aquest moment, per a que es pugui reclamar, en aquest cas, assegurances o tindre un document que acredite que sí que se van donar eixes inclemències meteorològiques, no? Eixe mal temps que va ocasionar eixos danys.
12: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I en quant a les farmàcies de guàrdia, en Nules, la Vilavella, Mari Carmen Navarro, en Puríssima, 89, i en la Vall, la de Elena Miralles, en la plaça del Centre 2.

0: i el sol. Possiblement la representació més antiga que es coneix, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, el sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula año té la ñ girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Travera Lavall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
1: Caixa Lavall, sempre al teu costat.
2: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle